0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, ruego silencio. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Míriam Nogueras i Camero, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula, quan vulgui.
1: ¿Cómo veu Catalunya? Gràcies.
2: ¿Cómo ve Catalunya? Le pregunta Míriam Nogueras.
0: Moltes gràcies.